0: Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes. Una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes, o si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.
1: Molt més que cançons que estimes. Antena Caro. Tota la música.

Diumenge, 11 d'octubre, la tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor remember amb Dani Calau, DJ Blue Mix, Guillermo Argentó i DJ Tites. I tancant les sessions, dos llegendes, Leo Garriga i el gran DJ Piyuli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. L'11 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat i tota la info a les nostres xarxes socials. Tota la música. Que s'acabi el

0: Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes. Una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes o, si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.
1: Antena Caro, tota la música. On tu vulguis.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El ple del Congrés ha rebutjat els decrets de mesures d'habitatge que, entre altres, prohibien desnonaments a famílies vulnerables i prorrogaven els contractes de lloguer. A hores d'ara, segons publiquen alguns mitjans, el president del govern, Pedro Sánchez, obre un període de reflexió i prendrà una decisió sobre l'avenç electoral aquest cap de setmana. Dirigents del PSOE i ministres creuen, segons apunten fons a la Moncloa, que el president ha de convocar eleccions. Qui també ho pensa és el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que retret al president del govern, Pedro Sánchez, prioritzar el càlcul electoral en la tramitació d'aquests dos decrets. L'escoltem.
2: Que no se guarde mucho más la fecha ante la eventualidad de pillar a la oposición desprevenida. Estoy listo. Estamos preparados. Por mí, que convoque cuando quiera. Por España, que convoque cuanto antes.
1: Després de la votació, el ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, ha criticat durament les dretes, que han tombat miserablement, diu, els decrets lleis, i acompanyat de la resta de ministres de Sumar, ha dit que seguiran per terra, mar i aire defensant el decret d'habitatge.
3: Pueden decir muy alto la palabra España o la palabra Cataluña. Hoy están sirviendo una única bandera, que es la bandera de la oligarquía rentista, de los fondos buitre y del dinero. Hoy el Partido Popular, Vox y Junts se han equivocado gravemente, gravemente, y pagarán este error político en las urnas.
1: Mentrestant, el decret Mari Carmen continua en vigor i avui ha permès aturar el tercer desnonament des que es va publicar aquest matí a Manresa. Desenes de persones s'han concentrat davant el número 38 del carrer Urgell per evitar que es fes fora de casa seva la Lucélia i el seu fill menor d'edat. Ja és el quart cop que ho intenten. Ella reclama un lloguer social perquè no pot pagar les despeses del pis, però el propietari, un fons voltor, no li permet. I la Fiscalia demana 2 anys de presó i 6.000 euros de multa per un home acusat d'agredir l'alcalde de Linz, Manel Pérez, en un bar del municipi. Els fets es remunten al 4 de juny de 2023, quan, segons el fiscal, el processat, veí d'un altre municipi, es va dirigir a Pérez i, després de preguntar-li si era l'alcalde i recriminar-li una resolució, el va colpejar amb força a la cara. I el Festival Petits Camaleón celebra aquest cap de setmana la seva 15a edició amb concerts fins diumenge a l'Arboretum, al Teatre Auditori i a l'Escola Municipal de Música Victòria dels Àngels. La previsió de pluja ha obligat a canviar alguns dels concerts, però es mantenen Miqui Núñez, Els Pets, la Ludwig Bang, Trinquell, el Poni Pissador i el Petit de Caleril. Són alguns dels noms que hi participen.

Diumenge, 11 d'octubre, la tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor remember amb Dani Calau, DJ Bluemix, Guillermo Argentó i DJ Tites. I tancant les sessions, dos llegendes, Leo Garriga i el gran DJ Piruli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. L'11 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat i tota la info a les nostres xarxes socials. Antena Caro.

0: Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes. Una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes, o si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.
1: Portem més enllà dels èxits. Tina Caro.

diumenge, 11 d'octubre, la tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Cano. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor remember amb Dani Calau, DJ Bluemix, Guillermo Argentó i DJ Tites. I tancant les sessions, dos llegendes, Leo Garriga i el gran DJ Pijuli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. L'11 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat i tota la info a les nostres xarxes socials.

Antena Caro. La fórmula.

Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes. Una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes, o si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.

diumenge, 11 d'octubre. La tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor Remember amb Dani Calau, DJ Bluemix, Guillermo Argentó i DJ Tites. I tancant les sessions, dos llegendes, Leo Garriga i el gran DJ Pijuli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. L'11 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat i tota la info a les nostres xarxes socials. Antena Caro.

0: Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes. Una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes, o si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.
1: Portem més enllà dels èxits. Tina Caro, benvinguts a la música.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Rura. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, dormirà un període de reflexió per analitzar les conseqüències del no del Congrés als decrets d'habitatge. La Moncloa no descarta cap escenari, tampoc un avançament electoral, tot i que sosté que aquest divendres encara no està en aquesta pantalla. Mentre aquesta tarda hi ha hagut assemblea entre les persones acampades a la plaça Catalunya per decidir les properes accions de protesta. El sindicat de llogateres planteja una vaga general imminent després de la caiguda dels dos decrets d'habitatge. La seva portaveu, Carme Arcarazo, en declaracions als mitjans, es manté assegurat que parlen, perdó, en diversos sindicats laborals, Comissions Obreres, UGT i CGT, per encaminar-se cap a una aturada els pròxims mesos.
2: La vaga general, sobretot, s'organitza i, per tant, caldrà moltíssima gent els propers mesos, és a dir, piquets, extensió, xerrades... Caldrà una feina ingent, comitès per barri. Tot això seran alguns dels temes que podrem començar a parlar avui. Teníem claríssim que passés el que passés avui amb el decret Mari Carmen, això era només el principi. I així serà.
1: I el setembre ha tancat amb més ocupació i més atur a causa de la regularització extraordinària de migrants que ha fet incrementar-se les llistes de persones que busquen feina. El nombre d'afiliats a la Seguretat Social va superar els 4 milions, un màxim històric, i els desocupats van créixer a les 330.000 persones. El secretari de Treball és Paco Ramos.
3: Sense aquestes afiliacions provenients de la regularització no haurien superat els 4 milions d'afiliacions i també això, el volum d'aturats registrats sense ocupació anterior també la majoria són provenients del procés de regularització.
1: El Servei Meteorològic de Catalunya més un avís de perill per intensitat de pluja de grau 5 sobre 6 per diumenge dia 4 a la franja de la mitjanit fins a les 6 de la matinada a les comarques del Barcelonès, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, el Maresme i la Selva. L'avís vermell implica la possibilitat de superar els 40 litres d'aigua en mitja hora. I la mesa del Parlament ha destituït la directora de Govern Interior de la Cambra, Anna Torné, que al seu torn ha presentat a l'òrgan un escrit de denúncia per suposat assetjament laboral per part de la secretària general del Parlament, Clara Marsan. Torné ha explicat que el passat dijous en plena baixa laboral va rebre una notificació electrònica informant-la de la seva destitució motivada davant la mesa per un informe, han dit, molt genèric elaborat per Marsan. També ha afegit que estudia el seu advocat presentar un recurs contra aquesta decisió.

diumenge, 11 d'octubre, la tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Cano. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor Remember amb Dani Calau, DJ Bluemix, Guillermo Argentó i DJ Tites. I tancant les sessions, dos llegendes, Leo Garriga i el gran DJ Pijuli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. L'11 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat i tota la info a les nostres xarxes socials.

0: Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes, una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes, o si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.
1: Música.